0: alguns llacs gelats. I l'altra part de l'exposició, que també mesclen, diguem, fetges, és colorista, completament colorista. La llum de l'àuvia, hi ha altres col·laboracions que ha fet, diguem, d'aquest nivell.
1: Pasqual, jo te volia preguntar, escoltant-te, qualsevol diria, ah, pues és una retrospectiva, però és veritat que tu insistisses molt en la idea de que està concebuda com una pausa, és a dir, com un diàleg, de fet, per això tu deies, no ho he fet cronològic, sinó que hi ha una conversa entre les obres, encara que hi hagi 15-20 anys de diferència. I aquesta pausa la necessitaves tu, com a artista, te la demana de l'obra, no sé, conta'm.
0: La necessitava com a artista. És més, prèvio a l'exposició vam començar a fer el catàleg. Catàleg que tinc que dir que encara no s'ha publicat perquè farem una presentació a meitat d'exposició, no? I, claro, la labor de triar totes les obres per al catàleg és el que em va donar la possibilitat d'analitzar exactament què és el que tenia. I em va sorprendre, perquè tu vas pintant en el temps i no t'adones el que has estat fent. Quan ho fiques tot amunt i vas mirant-ho, vas analitzant-ho i algunes vas fotografiant-les, perquè jo com a fotògraf les he hagut de tornar a fotografiar algunes, te dones compte què és el que tens. I tot el que jo volia, d'alguna manera, és que tot i aquest treball quedar a la vista, no? Perquè hi ha molta gent que me coneix en una etapa determinada.
1: Clar.
0: I entonces, sí, li puc agradar o no, però vamos, en esta exposició el que jo pretenia és mostrar la carrera de l'autor, no? No mostrar quadres...
1: I l'evolució, no? Suposo
0: claro,
1: que...
0: La carrera és una evolució.
1: Clar.
0: Clar, jo diria també de que se veuen els canvis sutils entre obra i allí s'aprecia molt bé. Perquè veus que es comença més figuratiu, en paisatges, diguem, i la meva pinzella solta, evidentment, no? Més figurativa, però a poc van diluint-se i van aplegant a l'abstracció. I igual que l'àrea, que dic jo, o la zona freda, acaba en abstracció, la colorista fa el mateix, acaba en abstracció. I en l'exposició, que és molt gran, i Patricia la coneix, al final acaba en una altra sala pràcticament. No és que sigui una sala que entres en la porta, també és una sala que entres a obert, no? Allí hi haurà unes 30 obres, i aquestes 30 obres són obres actuals.
2: Que meravella.
0: Claro. Entonces, tu estàs veient tota la trajectòria de 7 o 8 col·leccions distintes dels temps, des del 2002, 2003, fins a l'actualitat, i quan apliques allà dins, veus des de 2026, 2025, no? I això fa un refracte concret.
2: Un camí que et du fins avui, fins al present, per veure el moment i en quin moment ha estat també cada moment en el que ha estat este artista amb aquesta exposició a Vila-real. Hem dit fins quan estarà...
1: No, no ho hem dit i no hem dit una cosa també que és molt important, que clar, com ja ens coneixem, pareix que tot el món ho sàpiga i potser no ho saben. I és que Pasqual és aquarel·lista. Aleshores, i això és molt important perquè és una tècnica, com totes, no? Que totes tenen les seves dificultats i... però és veritat que el nivell tècnic en el qual està Pasqual és veritablement meravellós.
2: Ja
1: veure-la en directe.
2: Fins quan?
1: Pasqual?
0: Sí, estarà fins al 24 d'octubre.
2: Doncs tenim...
0: Des d'avui, bueno, ahir l'inauguració, i avui es comença.
2: Fins el 24 d'octubre. Doncs Pasqual Càndido, ha sigut un plaer tindre tu així als estudis, que vagi molt bé l'exposició, que tot el món s'apropi. A més, ara festes a Vila-real, que tot el món és al carrer a pegar una volta, que passen per allí
0: i
2: vegin l'exposició. Pasqual, gràcies. I Patri, a ti, gràcies per estar aquí una temporada més i a partir de cada viernes, ahora, como siempre, cultura para todos.
1: No hay vacaciones entonces, la semana que viene se han acabado. No,
2: ya. Nos esperamos a Navidad, si te parece. Venga, nos esperamos. Seguimos enseguida, que tenemos música en directo. Hasta ahora.
3: Secreto. En ocasiones tengo calor.
4: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Hace 20 años alguien confió en Sempre Rapid por primera vez y hoy siguen siendo miles. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar y en tu negocio en el menor tiempo posible, utilizando materiales de primera calidad y personalización.